0: enguany tornem a estar orgullosos. Podem dir que ha sigut un gran any per al sector Zaidia. Des de la comissió, segons Sant Guillem, a component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Gràcies per portar el nom del sector al més alt de la festa. Encara no ha acabat el teu regnat, així que continuarem esperant per a que tornes al nostre sector, a la teua comissió. Mentrestant, estem gaudint de la teua presència en el mateix lloc on el que va començar tot fa un any. Gràcies per el teu somriure i la teua tendresa. Endavant la xiqueta Jimena, Noguera i Camps.
1: Jimena Noguera, corte de honor infantil de una falla del sector, concretamente Sagunto San Guillem, que es recibida con todos los asistentes puestos en pie. El mismo caso que se va a dar, recordamos, allí en el sector. La segunda sería de Mercat, pero con cuatro elegidas. Ojo, no lo perdáis, ¿eh? Ahí tenemos a Jimena, que se va directamente a su sitio y ahora es turno de las mayores.
0: Es el momento de rebre a la cor d'honor de la Fallera Major de València. Señorita Mar Vivanco y Marco.

Gràcia, alegria, saber estar i sentiment faller són els adjectius que l'han dut a ser la nostra màxima representant. Fiquem-se en peu per a rebre a la Fallera Major de València, senyoreta Carmen Prades i Gil.